li podràs parar en patrany. Tu has dir-hi nach, fes-me fer sàctar.